Vischnanca Cimora, dad Antonia Sonder. Il tren porta davanti ils onz e con els ils nosvils, ed els nem bec plecò. Il vent porta davanti il tren e con els ils nos giovens, ed els na turnen bec ple. Il vent ed il tren turnen e portano tirs ils oters, ciom bec riesch's e penden.